0: Bueno, pues ya estamos todos. Monsenebrera, Isabel Morillo, Pepe Luis Vázquez, Pablo Echenique, buenos días. ¿Cómo
1: estás?
0: ¿Qué
1: tal? Buenos días.
0: Bueno, ¿te has retrasado porque estabas viendo la partida del Papa?
1: No, la calle de los Poblados, que es por donde vengo hacia aquí, es un lío. Esa calle es un lío. Sí, es un lío. Siempre hay lío ahí.
0: Bueno, ahí tenemos ahora mismo conexión con el aeropuerto del Prat en Barcelona. Está interviniendo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Lorena Enns.
2: Molt bé, doncs, molt bon dia, moltes gràcies per atendre aquest contacte comunicatiu. Acabo d'acomiadar el Papa Lleó XIV. Li he desitjat un bon viatge i li he desitjat també èxit en aquesta darrera etapa de la seva visita a Espanya.
0: Ja habla d'èxit en l'última etapa de la visita a Espanya.
2: Canàries, i li he agraït
0: en Barcelona,
2: la visita, li he agraït la seva comprensió, va ser la sensibilitat,
0: la sensibilitat
2: amb la realitat i amb la cultura catalana, i li he agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt